0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: nation, so we'll cry again.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Save the world.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció a Caldes de Montbui i una altra a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llar a una potència

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatt pic, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatt pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: Crec que és un projecte molt bo, no només per a l'Electra Caldensa, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran servei a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals d'ambdues categories el 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes, podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. Avui dimarts està instal·lada la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia de 8 a 1 del matí. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Aquest servei s'ha vist ampliat indefinidament degut a les obres a la deixalleria de Caldes. El pròxim dimarts, 15 de setembre, es tornarà a repetir el servei. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol gairebé durant tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes

0: Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatt pic, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatt pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: Crec que és un projecte molt bo, no només per a l'Electra Caldensa, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran servei a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals d'ambdues categories el 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregros. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes, podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. Avui dimarts està instal·lada la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia de 8 a 1 del matí. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Aquest servei s'ha vist ampliat indefinidament degut a les obres a la deixalleria de Caldes. El pròxim dimarts, 15 de setembre, es tornarà a repetir el servei. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol gairebé durant tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que poden arribar als 31. El vent també bufarà fluix amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
2: Los días

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Let's go.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, la 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatt-pic, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatt-pic. I el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: Crec que és un projecte molt bo, no només per a Electra Caldensa, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran servei a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals d'ambdues categories el 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. Avui dimarts està instal·lada la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia de 8 a 1 del matí. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Aquest servei s'ha vist ampliat indefinidament degut a les obres a la deixalleria de Caldes. El pròxim dimarts, 15 de setembre, es tornarà a repetir el servei. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol gairebé durant tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que poden arribar als 31. El vent també bufarà fluix amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

nostres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquest tresor i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatt-pic, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatt-pic. I el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: Crec que és un projecte molt bo, no només per a Electra Caldensa, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair doncs, a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran servei a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals d'ambdues categories el 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes, podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. Avui dimarts està instal·lada la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia de 8 a 1 del matí. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Aquest servei s'ha vist ampliat indefinidament degut a les obres a la deixalleria de Caldes. El pròxim dimarts, 15 de setembre, es tornarà a repetir el servei. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol gairebé durant tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que poden arribar als 31. El vent també bufarà fluix amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: qué importa que no pueda pasar más. Si es un delirio, no voy a esperar. Esta noche dame todo ya.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatt pic, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatt pic. I el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric en general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: Crec que és un projecte molt bo, no només per a l'Electra Caldensa, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran servei a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals d'ambdues categories el 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes, podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. Avui dimarts està instal·lada la deixalleria mòbil a l'aparcament del carrer de les Escoles Pia de 8 a 1 del matí. La deixalleria mòbil és un camió adaptat amb contenidors per recollir la majoria de residus que es poden portar a la deixalleria. Aquest servei s'ha vist ampliat indefinidament degut a les obres a la deixalleria de Caldes. El pròxim dimarts, 15 de setembre, es tornarà a repetir el servei. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol gairebé durant tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que poden arribar als 31. El vent també bufarà fluix amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
3: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

El riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida.

d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida,

Christmas.

arriba. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost. Per tant, amb calor, amb xafogó, de moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
7: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: L'executiu ha nomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
0: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
0: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que, però que lidera el nombre d'incidències

0: C58 i la C16 és molt difícil.
1: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
0: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
1: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
2: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
1: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
2: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
3: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
4: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
3: Serrat adverteix que si no s'emprenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
2: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
2: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
8: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
7: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
9: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
7: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre s'assumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
2: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
11: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
10: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
2: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canà, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
12: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
13: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
12: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
2: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
15: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
14: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
2: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
17: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència o una incidència, sinó abans.
16: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
1: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
2: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
1: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
2: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
1: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
2: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
18: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
19: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
18: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
2: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, 3 reconeguts xefs estan convidats: Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
20: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no?, al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
21: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
14: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
22: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar-hi la revisió mèdica i en aquests moments és signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
23: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
22: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamin i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
24: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
25: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
24: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
26: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
24: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
22: I encara un apunt de bàsquet, perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justin Inyaya. L'alè de 27 anys, que signa contracte fins al juny del 2028, s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És, Marta, l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: Davanter brasiler de 29 anys que arriba procedent de l'Arsenal acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana per a que arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
7: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar, i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
0: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
0: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
0: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària, que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
9: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho, en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
8: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
10: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això cal afegir les avaries dels vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la MIL ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
10: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta,
4: Hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
0: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
3: Tot i que el descompte té fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
0: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
11: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
12: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
11: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
14: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
13: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
15: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
13: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
0: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
17: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
16: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
0: Són 3:45, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
18: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
19: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
18: La principal preocupació continua sent però el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
0: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recupera la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
21: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
20: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
0: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
23: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència o una incidència, sinó abans.
22: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
0: 6 restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
2: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
5: Tens la senyalització que aquest és el plat en causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
2: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobarol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
6: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
2: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
0: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una 30ena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà 10ena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
24: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és Conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
7: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
0: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva 7ena edició. Com a novetat comptarà amb 3 xefs convidats, Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, 3 reconeguts xefs estan convidats. Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno del Deliranto i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
25: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
26: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final que he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
20: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
0: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
27: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
28: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
27: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamine i 1 de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
1: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Vegenc, vigent campió del títol.
3: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Ana Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
4: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
1: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
27: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, l'aler de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028, per tant dues temporades, s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i a diversos equips de la G League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
8: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
27: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades procedent del Vítsel Łódź polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy de León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
0: Gràcies, Toni Gastro, van reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per l'Electra Caldense, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comunitat. Marca reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouragros. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte, un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per l'Electra Caldense, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.4. 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic. I el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per l'Electra Caldense, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair doncs, a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs, no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per l'Electra Caldense, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, pues no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comunitat. Marca reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
4: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
5: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula de

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte, un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per l'Electra Caldense, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comunitat. Marca reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva. Bona tarda, ens tenim una nova edició de Sota les llambordes. Avui, més que filtrar-nos entre les pedres, ens endinsem entre els estrats de memòria. Aquelles capes silencioses que la cultura escrita va deixant sota el paviment, esperant que algú les torni a mirar. Sota les llambordes hi ha històries que no volen ser trobades. Hi ha silencis que pesen, portes que grinyolen i llibres que potser no haurien d'existir. Avui traspassem el paviment i baixem fins a la biblioteca Clar de Nit. Allí algú ha tornat, algú que no vol ser recordat, però tampoc oblidar. Prepareu-vos per entrar en un lloc on les paraules respiren, on el passat vigila, on la memòria no és un record, sinó una presència. Així doncs, comencem aquest viatge cap a la biblioteca dels records amagats. La biblioteca dels records amagats, la introducció. Hi ha biblioteques que custodien llibres i n'hi ha que custodien vides. La biblioteca Clar de Nit és una d'aquestes, un edifici antic, de pedra fosca, amb finestres estretes i un silenci que no és silenci, és espera. Fa 20 anys algú va deixar una carta en aquesta biblioteca, una carta que no sabia d'obrir, una carta que no sabia de llegir, una carta que no sabia de recordar. Però les biblioteques tenen memòria, una memòria que no obeeix ningú, una memòria que no perdona, una memòria que, quan vol, torna. Avui, una periodista cultural arriba a Llumfreda per fer un reportatge. No sap que la biblioteca l'està esperant, no sap que hi ha un llibre que respira, no sap que hi ha una caixa amb el seu nom, no sap que el passat no és un lloc, sinó una ombra, i que aquesta ombra avui ha decidit despertar. Capítol 1. L'arribada. La nit que vaig arribar a Llumfreda, un poble de 1.500 habitants, semblava adormit. No era el silenci habitual dels pobles petits, era un silenci dens, com si algú hagués apagat el soroll del món. Vaig baixar del cotxe amb la maleta a la mà i vaig respirar profundament. Feia olor de carrer antic, de pedra humida, d'un aire que no es movia. Vaig mirar al voltant, es movia,

cas de poble que custodien manuscrits antics. La clar de nit era especial, acabada de restaurar amb un fons misteriós i amb una sala de manuscrits que sempre havia estat tancada. Un edifici de pedra fosca amb finestres estretes i una porta de fusta que semblava massa pesada per obrir-se. Vaig pensar que era un bon lloc per fer un reportatge, un bon lloc per desaparèixer una estona del món. Vaig entrar. La porta va grinyolar. Un so llarg, profund, com si la biblioteca em reconegués. A dins, la llum era tènue. Els passadissos, estrets. Les prestatgeries, altes, com parets. I l'aire? L'aire tenia una olor estranya, una barreja de pols antiga i paper recent. Una olor que no hauria d'existir. Benvinguda, va dir una veu. Era Helena Marestany, la directora. Cabell gris recollit, ulls foscos, mans fines. Tenia aquella manera de mirar que tenen les persones que saben més del que diuen. Helena Marestany em va mirar com si em reconegués de feia temps. Jo, en canvi, només recordava fragments, dies d'estudi, hores de silenci, però tot era boirós, com si algú hagués apagat la llum del passat. Laia Ferrer, oi? La periodista? Vaig assentir. Hem estat esperant-te. Vaig somriure, però alguna cosa a dins meu es va tensar. Esperant-me? Per què? Helena em va guiar fins a la sala principal. Vaig notar que les llums parpellejaven. Només un segon, però prou per fer-me sentir observada. Aquí tens la biblioteca, va dir ella. És petita, però té vida pròpia. Vaig recórrer els passadissos amb la mirada i llavors el vaig veure. Un llibre en una taula, sol, sense cap altre volum al voltant. La coberta era negra, sense títol, sense autor, sense res. Vaig sentir un calfred. Aquest llibre? Vaig començar a dir. Helena es va girar massa ràpid. No l'hauries d'haver vist. Vaig parpellejar. Per què? Ella va dubtar. Només un segon. Però en aquell segon vaig entendre que aquell llibre no era un llibre, era una presència. No està catalogat, va dir finalment, no sabent d'on ha sortit. Vaig apropar-me. Vaig posar la mà sobre la coberta. Estava tèbia, com si algú l'hagués tingut a les mans feia un moment. El vaig obrir. A la primera pàgina hi havia una frase escrita a mà, amb una cal·ligrafia fina, elegant, inquietant. Quan llegeixis, sabràs per què he tornat. Vaig sentir com si algú respirés darrere meu. Em vaig girar. No hi havia ningú. Helena va tancar el llibre de cop. No el toquis més. Per què? Vaig preguntar. Ella va somriure. Un somriure que no era amable. Era preventiu. Perquè hi ha coses que no haurien d'existir. Vaig mirar el llibre, negre, tancat, immoble. Però vaig tenir la sensació que respirava. Capítol 2. El llibre que apareix i desapareix. La primera nit, a llum freda, no vaig dormir bé. Era el llit. No era el llit. No era el poble.
era el llibre. Tenia la sensació que, tot i estar tancat a la biblioteca, pensava en mi. Em vaig presentar a la biblioteca Clar de nit a les 9 del matí. Helena Maristany ja hi era. Sempre hi era, com si no marxés mai. Vaig recórrer el passadís sola. Vaig caminar entre prestatgeries que haurien d'haver-me estat familiars. Però havia una mena de boira, una distància estranya, com si la biblioteca fos un lloc que jo havia decidit no mirar durant anys. Hi havia espais que la memòria bloquejava per protegir-te, i la biblioteca era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig anar directa a la taula on havia vist el llibre la nit anterior. No hi era. Vaig recórrer el passadís. Vaig obrir la sala de lectura. Vaig mirar sota les taules. Res. Helena, vaig dir, intentant que la veu no tremolés, on és el llibre negre? Ella no va respondre. Va seguir ordenant un volum com si no m'hagués sentit. Helena, el llibre ha desaparegut. Vaig aixecar la mirada. Els seus ulls eren foscos, immòbils. Aquí, Laia, els llibres no desapareixen, només canvien de lloc. Vaig sentir un calfred, no per les paraules, per la manera com les havia dit. Vaig recórrer la biblioteca amb l'Arnau, el tècnic de catalogació. Ell era més amable, més normal, més humà. Potser algú el va agafar, va dir. No té registre, vaig respondre. No pot sortir de la biblioteca. L'Arnau va somriure, però el somriure li va durar poc. Vaig veure com se li tensava la mandíbula. Aquí passen coses estranyes, de vegades. Quines coses? Moviments, llibres que apareixen on no haurien d'estar, frases que no hi eren el dia abans, registres que canvien sols. Vaig notar que la llum del passadís parpellejava. Un cop, dos, tres. L'Arnau va mirar al sostre. No facis cas, va dir. Aquesta biblioteca és antiga. Però jo sabia que no era la llum, era l'aire. L'aire havia canviat. Vaig entrar a la sala de narrativa contemporània i allà, en un prestatge alt, gairebé amagat, el vaig veure. El llibre negre. Sol, immoble, com si m'estigués esperant. Vaig allargar la mà. La coberta estava freda, glaçada. El vaig obrir. A la primera pàgina, sota la frase d'ahir, n'hi havia una altra, escrita en la mateixa cal·ligrafia fina, inquietant, impossible de confondre. No busquis qui sóc. Busca per què ho recordes. Vaig tancar el llibre de cop. El cor em batejava massa fort. Laia, va dir una veu darrere meu. Era Mireia Soldevila, la responsable del club de lectura. Tenia els ulls oberts de bat a bat, com si hagués vist un fantasma. No l'obris, va dir amb un fil de veu. No ho facis. Per què? Mireia va mirar al seu voltant com si temés que algú escoltés. Aquest llibre no és nou. Què vols dir? Mireia va empassar saliva. Aquest llibre ja hi era fa 20 anys, quan tu també hi eres.
Vaig sentir com si algú m'estirés l'estómac cap avall. Vaig notar la sang freda. Vaig notar que el passat, aquell passat que jo havia enterrat, començava a moure's. Jo no recordo res, vaig dir. Mireia va fer un pas enrere. La biblioteca, sí. Vaig mirar el llibre, negre, tancat, silenciós. Però vaig tenir la sensació que somreia. Capítol 3. La biblioteca respira. Aquella tarda, la biblioteca estava massa silenciosa. No era el silenci habitual dels llibres. Era un silenci tens, com si algú contingués la respiració. Vaig decidir continuar el reportatge, o almenys fingir que ho feia. Vaig caminar pels passadissos amb la llibreta a la mà, anotant detalls que no m'importaven. La llum era baixa. Els fluorescents feien un soroll fi, gairebé imperceptible, com un murmuri. Vaig sentir un soroll a la sala del fons. Un soroll suau, com un llibre que es tanca. Aquell soroll no era nou, era antic. Era d'aquells que el cos recorda abans que la ment. Vaig avançar amb cautela. La llum era més baixa, més densa. La biblioteca semblava respirar. Vaig passar per davant de la sala de manuscrits. La porta estava tancada en clau. Sempre ho estava. Però aquell dia vaig sentir un soroll a dins. Un cop sec, com si un llibre hagués caigut a terra. Vaig posar la mà al pont, fred, glaçat. No hi entris, va dir una veu darrere meu. Era Helena Maristany. Vaig no apartar la mà com si m'hagués cremat. He sentit un soroll, vaig dir. A la biblioteca sempre hi ha sorolls, va respondre ella. És viva. Helena, què és exactament aquesta sala? Ella va somriure. Un somriure que no era amable, era protector. És on guardem el que no s'ha de perdre. Vaig sentir un calfred, no per les paraules, per la manera com les havia dit. Vaig seguir caminant. Vaig entrar a la sala de narrativa, narrativa clàssica, i allà, en una taula que jo sabia que al matí era buida, hi havia el llibre negre, obert, com si algú l'hagués deixat així, expressament. Vaig mirar al meu voltant. No hi havia ningú. Vaig apropar-me. La pàgina mostrava una tercera fase, escrita amb la mateixa cal·ligrafia fina, inquietant, impossible de confondre. El que vas oblidar és el que et va salvar.

vaig notar una pressió al pit, una sensació antiga, una sensació que no volia recordar. Vaig tancar el llibre, vaig fer un pas enrere i llavors ho vaig sentir, una respiració darrere meu, lenta, profunda, com si algú estigués dret a mig metre de distància. Em vaig girar de cop. No hi havia ningú. Vaig començar a caminar cap a la sortida. Els meus passos ressonaven massa, com si la biblioteca amplifiqués el so. Vaig passar per davant del taulell de préstec. Júlia, l'estudiant en pràctiques, estava asseguda. Tenia els ulls clavats en mi. «Laia», va dir amb veu tremolosa, «no estàs sola». Vaig aturar-me. «Què vols dir?» Ella va mirar a dreta i esquerra, com si temés que algú escoltés. Aquesta biblioteca recorda tot, fins i tot el que tu vas intentar oblidar. Vaig sentir com si el terra es mogués sota els meus peus. «Júlia, què saps?» Ella va negar amb el cap. «No ho sé tot. Només sé que, quan tu vas marxar fa 20 anys, algú va deixar una caixa aquí. Una caixa amb el teu nom». Vaig sentir com si algú m'estigués estrenyent el coll. «Una caixa?» «Sí, la directora la va guardar a la sala de manuscrits. La sala on no deixa entrar ningú». Vaig mirar cap a la porta tancada. La clau penjava d'un clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà expressament. Vaig fer un pas cap a la porta. La llum parpellejà. La llum va parpellejar. Un cop, dos, tres. I llavors, des de dins de la sala, vaig sentir un soroll. Un altre cop sec. Un llibre que cau o que algú deixa caure. Vaig posar la mà al pont. Elena va aparèixer al final del passadís. «Laia», va dir, amb una veu que no admetia discussió, «no obris aquesta porta». Vaig retirar la mà, però no per por d'ella, sinó per por del que hi havia a dins. Elena va caminar cap a mi. Els seus passos eren lents, calculats. «Hi ha coses que no s'han de recuperar», va dir, «i tu no estàs preparada». Vaig mirar el llibre negre que encara tenia la tercera frase oberta a la meitat de la sala i vaig entendre una cosa. La biblioteca no només guardava llibres, guardava vies, guardava ferides, guardava records que no volien ser recordats. I jo era un d'aquells records. Capítol 4. La carta del passat. Vaig sortir de la sala de narrativa amb el llibre negre a les mans. No recordo haver decidit agafar-lo, simplement el tenia, com si ell m'hagués triat a mi. Vaig seure en una taula al fons de la biblioteca, on la llum era més baixa i els passadissos semblaven més estrets. Vaig obrir el llibre. Les tres frases que ja havia llegit eren allà, immòbils, com si m'esperessin. «Quan el llegeixis, sabràs per què he tornat. No busquis qui sóc. Busca per què ho recordes. El que vas oblidar és el que et va salvar». Vaig passar pàgina. La següent estava en blanc. Vaig passar una altra, en blanc.
Vaig seguint passant pàgines, una darrere l'altra, fins que vaig notar una pressió estranya al pit, una sensació antiga, com si alguna cosa dins meu intentés obrir-se pas. Recordava fragments, només fragments, una nit, una taula, una carta que no vaig voler llegir. Hi havia records que la ment bloquejava per protegir-te, i la biblioteca era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig arribar a una pàgina que no hauria d'existir. Una pàgina escrita en la meva lletra. La meva lletra de fa 20 anys. Vaig sentir com si algú m'hagués colpejat al pit. Vaig apartar la mirada, però la pàgina seguia allà, oberta, viva, respirant. La frase era curta, una frase que jo recordava vagament, com un somni antic. No sé com marxar sense fer-te mal. Vaig tancar els ulls. Vaig notar la sang freda. Vaig notar el passat movent-se, com una ombra que s'aixeca després de molts anys. Vaig sentir passos, lents, aproximant-se. Vaig obrir els ulls. Helena Maristany estava davant meu. Aquesta pàgina, vaig dir amb la veu trencada, aquesta lletra és meva. Helena va sentir, sí. Com ha arribat aquí? Ella va respirar profundament. Va mirar al voltant, com si la biblioteca escoltés. Fa 20 anys, va dir, vas deixar una carta en aquesta biblioteca. Una carta que no vas entregar. Una carta que vas intentar destruir. Vaig sentir un vertigen. Jo no recordo haver deixat cap carta. No ho recordes perquè no vols recordar-ho, va dir ella, però la biblioteca sí. Vaig mirar el llibre. La pàgina amb la meva lletra tremolava lleugerament, com si algú la bufés. Helena, què hi ha en aquesta carta? Ella va tancar els ulls un moment. Quan els va obrir, els tenia humits. Hi ha una veritat que et va fer marxar, una veritat que vas voler enterrar, una veritat que algú va guardar per tu. Vaig empassar saliva. Qui? Helena va fer un pas enrere. No és important qui, és important per què. Vaig sentir un soroll al meu darrere, un cop sec, un llibre que cau. Vaig girar-me, no hi havia ningú. Helena va parlar amb un fil de veu. Laia, aquest llibre no és un llibre, és un arxiu. Un arxiu de tot el que vas intentar destruir. I ara, ara ha tornat, perquè tu també has tornat. Vaig mirar la pàgina amb la meva lletra. Vaig posar-hi la mà. El paper estava tebi, com si algú l'hagués escrit feia un moment. Helena, vaig dir amb la veu trencada, què vaig fer fa 20 anys? Ella va negar amb el cap. No ho puc dir jo. Ho ha de dir la biblioteca. Vaig sentir un soroll profund, com un respir llarg, que venia del soterrani. Helena va tancar el llibre de cop. No segueixis llegint, va dir. Encara no. Vaig mirar la porta del soterrani. La clau penjava del clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà expressament. Vaig entendre una cosa. La biblioteca no només guardava llibres. Guardava la meva vida.
Guardava el que jo havia intentat oblidar. Guardava la veritat que jo no volia veure. I ara, ara volia que la veiés. Capítol 5. El soterrani. Vaig esperar que la biblioteca es buidés, que l'Arnau marxés, que Mireia tanqués el club de lectura, que la Júlia apagués el taulell, que Helena desaparegués en algun passadís. Quan vaig sentir la porta principal tancar-se, vaig respirar profundament. La biblioteca estava sola, o això volia creure. Vaig caminar cap al soterrani. Els meus passos feien un soroll sec, com si el terra fos massa dur. La llum parpellejava. Un cop, dos, tres. Vaig posar la mà al pont de la porta de la sala de manuscrits. La clau penjava del clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà per a mi. Vaig girar la clau. El soroll del mecanisme va ressonar per tota la biblioteca, com un crit. Vaig obrir la porta. L'aire era fred, glaçat, com si el soterrani no hagués vist la llum en dècades. Vaig baixar pels graons, un a un, amb la sensació que algú caminava darrere meu. Quan vaig arribar a baix, vaig encendre la llum. Un fluorescent antic va tremolar abans d'il·luminar la sala. I allà, al centre, sobre una taula metàl·lica, hi havia una caixa. Una caixa de cartró gris, amb pols, amb una etiqueta escrita a mà. Laia Ferrer, 2006. Vaig sentir com si algú m'hagués colpejat el pit. Vaig posar-hi la mà. La caixa estava tèbia, com si algú l'hagués tocat feia un moment. Vaig notar una pressió estranya al pit, una sensació antiga, una sensació que el cos recordava abans que la ment. Hi havia records que la memòria bloquejava per protegir-te, i el soterrani era un d'aquests espais. No era que recordés, era que no volia. Vaig obrir-la. A dins hi havia fotografies meves de fa 20 anys, articles que jo havia escrit i després havia eliminat, notes manuscrites que jo recordava vagament i, al fons, una carta. Una carta doblegada, amb la meva lletra, amb el meu nom. Vaig agafar-la. Les mans em tremolaven. La vaig obrir. La primera frase era meva. Meva de fa 20 anys. Meva d'una vida que jo havia intentat enterrar. No sé com marxar sense fer-te mal. Vaig sentir un soroll darrere meu. Un cop sec. Un llibre que cau. Em vaig girar. No hi havia ningú. Vaig tornar a mirar la carta. La segona frase era més fosca, més profunda, més meva. Si algú troba això, és que no he pogut dir la veritat. Vaig notar una pressió al pit, una sensació antiga, una sensació que jo havia intentat oblidar. Vaig seguir llegint. No puc quedar-me. No puc explicar-ho. No puc ser qui era. Vaig tancar els ulls.
vaig sentir una respiració lenta, profunda, darrere meu. Vaig obrir els ulls de cop. El llibre negre era sobre la taula. No l'havia portat jo. No l'havia vist entrar. Estava obert a una pàgina nova. Una pàgina que no hi era abans. Una pàgina escrita amb la meva lletra, però no recordava haver-la escrit. La veritat no va marxar amb tu, va quedar-se aquí. Vaig fer un pas enrere. Vaig notar que el soterrani es feia més petit, com si les parets s'acostessin. Vaig sentir passos al passadís superior, lents, pesats. Helena Maristany va aparèixer al cap damunt de les escales. No baixava, només mirava. «Laia», va dir amb una veu que feia mal, «no obris res més». Vaig mirar la carta, vaig mirar el llibre, vaig mirar la caixa i vaig entendre una cosa. El passat no era un record, era un arxiu que algú havia guardat, un arxiu que algú havia alimentat, un arxiu que algú havia esperat que jo obrís. I ara estava obert. Capítol 6. La veritat que no vol ser vista. Helena seguia al capdamunt de les escales. No baixava, només respirava, com si fos una ombra antiga, una ombra que coneixia tots els secrets del soterrani. Jo tenia la carta a la mà, el llibre obert davant meu, la caixa amb el meu nom i una sensació al pit que feia mal, com si el passàs m'estigués estrenyent les costelles. «Laia», va dir Helena, «no segueixis». Vaig respirar profundament. La llum del soterrani parpellejava. Un cop, dos, tres. Vaig obrir la carta del tot. La tercera frase era curta, letal. «No vaig marxar per tu». Vaig marxar per mi. Vaig notar un vertigen, una pressió al pit, una memòria que s'obria com una ferida. No era amnèsia, era protecció. El meu cervell havia tancat la biblioteca com qui tanca una habitació on no vol entrar. Hi havia records que la ment bloquejava per protegir-te. I aquest soterrani era un d'aquests espais. Vaig recordar una nit. Una nit de fa 20 anys. Una nit en què jo havia entrat en aquesta mateixa biblioteca, buscant un refugi. Una nit en què havia plorat entre prestatgeries. Una nit en què algú m'havia trobat. Una figura, un home, un rostre que no aconseguia veure del tot. Una veu que m'havia dit: «No pots quedar-te, no aquí». Vaig recordar la por de ser vista, la por de ser descoberta, la por de ser qui era. Vaig recordar que havia escrit la carta, que l'havia deixat en una taula, que havia marxat corrent, que havia intentat destruir-la l'endemà, que no l'havia trobat.
Ara entenia per què. La biblioteca l'havia guardat. Vaig mirar Elena. Tu vas guardar la carta. Ella va negar amb el cap. No. La carta ja hi era quan vaig arribar. La biblioteca la va guardar sola. Vaig sentir un soroll profund, un respir llarg, com si la biblioteca fos un organisme viu. El llibre negre va passar pàgina sol, sense que jo li toqués. La pàgina nova estava escrita amb una lletra que no era meva. Una lletra que no reconeixia. Una lletra que feia por. No vas marxar sola. Vaig fer un pas enrere. Elena, què vol dir això? Ella va baixar un graó, només un, però aquell graó va sonar com un cop sec. Laia, fa 20 anys algú et va seguir. Algú va entrar en aquesta biblioteca després que tu marxessis. Algú va deixar aquesta caixa. Algú va copiar la teva lletra. Algú va escriure en aquest llibre. Vaig notar que les parets del soterrani s'acostaven, com si la sala es fes més petita. Qui? Vaig dir amb la veu trencada. Elena va negar amb el cap. No ho sé, només sé que encara hi és. Vaig sentir passos al passadís superior, lents, pesats, com si algú caminés entre prestatgeries. Elena va mirar cap amunt. No estem soles. Vaig tancar la carta, vaig tancar la caixa, vaig tancar el llibre. Vaig pujar les escales corrent, vaig sortir de la biblioteca. La porta va grinyolar com si no volgués deixar-me marxar. Quan vaig arribar al carrer, la nit era quieta, massa quieta. Vaig mirar enrere. La biblioteca clar de nit estava fosca, immoble, silenciosa. Però vaig tenir la sensació que respirava. Vaig obrir el llibre una última vegada, sota la llum del carrer. Doncs m'havia anat amb ell. A la darrera pàgina hi havia una frase. Una frase que no hi era abans. Una frase escrita amb una lletra que no reconeixia. Una frase que feia mal. Quan estiguis preparada, torna a escriure. Vaig tancar el llibre. Vaig respirar profundament. Vaig començar a caminar. I mentre marxava, vaig entendre una cosa. La biblioteca no volia que jo recordés. Volia que jo tornés. I arribem a l'epíleg. La nit era massa quieta quan vaig sortir de la biblioteca. Quan vaig sortir de la biblioteca clar de nit. Vaig caminar sense pressa, sense mirar enrere, però amb la certesa que la biblioteca sí que em seguia amb la mirada. El llibre negre pesava a les mans, no com un objecte, com una pregunta. A la darrera pàgina, una frase que no hi era abans. Quan estiguis preparada, torna a escriure. Vaig tancar el llibre. Vaig respirar. I vaig entendre una cosa que fins aquell moment no havia volgut entendre. El passat no s'havia quedat a dins. Havia sortit amb mi. Les biblioteques no només guarden històries. Guarden allò que van callar. Allò que van intentar destruir. Allò que encara ens busca quan creiem que ja no hi és. I també guarden allò
que algú va deixar per nosaltres, allò que algú va voler que trobéssim, allò que no hauria d'existir, però existeix. Vaig sentir un moviment darrere meu, no un soroll, un respir. La biblioteca respirava. Potser algun dia hi tornaré. Potser algun dia obriré la porta sense por. Potser algun dia sabré tota la veritat. Però avui només sé una cosa. Hi ha llibres que no haurien d'existir i que, malgrat tot, existeixen. I jo, doncs, aquí marxaré i deixo aquest reportatge sense fer. I arribem al final d'aquesta història, que se m'ha quedat potser una mica curta o potser no, perquè a lo millor el que tampoc volem és que és avorrir-vos, vull dir que es tracta d'això, de fer, d'explicar històries, i bé, si us ha agradat, bé, i si no, doncs ho sento, anirem una altra vegada per a una altra que sigui més interessant. I això ha estat la Biblioteca dels Records Amagats, un relat que no parla només de llibres, sinó de memòria, de silencis, de veritats que tornen quan menys les esperes. Gràcies per escoltar, per respirar amb nosaltres, per caminar per passadissos que no sempre són segurs, però tampoc som insegurs. Sota les llambordes sempre hi ha històries, sempre hi trobem alguna cosa per explicar i també sempre hi trobarem persones amb la que hi estarem. Això serà la propera setmana. Avui, doncs, això, ens retrobarem el dijous que ve. Doncs, mentrestant, que tingueu molt bona setmana. Perdó, he dit dijous. És que, clar, dijous també hi ha un altre programa. No, serà dimarts de la setmana vinent, sota les llambordes. Vinga, que tingueu molt bona setmana. Us torno a repetir.

strike a pose.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que doncs serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte, un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic, i el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per l'Electra Caldense, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
4: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en femení, emès aquesta temporada.

0: Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a un nou Històries en Femení. A un espai que, ja sabeu, també posem veu a dones que lluiten, resisteixen i transformen. És un espai i un programa que sentiu els dijous de 11 a 12 del matí, en directe, o si més no, voleu sentir-lo com a podcast, sempre que us vingui de gust. Avui parlarem del Kurdistan. El Kurdistan no és un país, és un poble. És un poble que està dividit en quatre països diferents i bueno, es considera el poble sense estat més gran del món. Per entendre millor la realitat de les dones, sobretot de les dones kurdes, que també parlarem del poble kurd en general, parlarem avui amb la Lola. La Lola la tenim a l'altra banda de la línia. I hola, Lola, bon dia. Com
1: hola,
0: estàs?
1: Bon dia, què tal? Pues molt bé, contenta d'estar amb vosaltres.
0: Sí, pues moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per haver accedit a estar aquí en línia. Abans de tot, ens pots explicar una mica qui ets? Quina és la teva relació amb el poble kurd?
1: Jo formo part del Comitè de Genealogia de Catalunya. Potser la paraula genealogia no sona gaire.
0: No, explica.
1: Ja us l'explicaré, però com a presentació només dic que és un grup lligat al moviment de dones del Kurdistan, que la liberació de les dones del Kurdistan sempre s'ha plantejat com una liberació territorial, però també com una liberació universal. Per tant, el moviment de dones del Kurdistan pot tenir, com és el cas de Catalunya, o els seus petits espais territorialitzats, no? Per exemple, a Catalunya. I estem coordinades a nivell europeu i estem també en contacte bastant freqüent amb les companyes d'allà de Rojava, més concretament. Aleshores, el nostre comitè té tasques tant d'investigació a través de la genealogia, que després us explico, i també en aquests moments, sobretot, i també abans, fer difusió, donar a conèixer la situació de la revolució, donar a conèixer la revolució de les dones, i també fer formació, diguéssim, formació, investigació i difusió serien com les claus del nostre comitè.
0: Molt bé.
1: Crec que amb això potser ja...
0: Sí, amb això ja t'has presentat. Molt bé. Doncs bé, llavors ja ens posem amb el tema, no? Com a primer tema, això, si ens pots fer una mica d'informació, ens pots situar, no?, el moviment actual, per posar-nos una mica en context, perquè precisament aquest tema, el tema del poble kurd, no hi ha massa informació als mitjans de comunicació, i tot, a part que és poca, suposo que tampoc deu ser massa bona. I,
1: massa fiable.
0: Sí, massa fiable. I que, si més no, en aquests moments també s'està posant molt a l'actualitat, per tot el tema d'Iran i tot això. Explica'ns una mica aquesta situació actual.
1: Val. Mira, nosaltres ens agrada explicar situacions presents posant una mica de context. Potser es fa una mica... seré molt breu i seré com molt a grans pinzellades, però és difícil entendre la situació actual, fins i tot la situació de guerra actual, sense saber... No, no, la

0: de bon principi, no?
1: Sí.
0: Sí. Com tu has dit molt bé, el poble kurd està dividit en quatre països, en quatre estats-nació, i això ve d'un tractat, el tractat de Lausana de 1923, si no m'equivoco ara de l'any, en el que les grans potències que eren en aquell moment les més influents, les que tenien com a protectorat els territoris d'Orient Mitjà, que era Anglaterra i França, que actualment segueixen tenint un paper important, si us fixeu, si quan se't diu les notícies pensaré, ah, França diu no sé què, Anglaterra envia no sé quants, perquè segueixen sent unes potències d'influència en aquest territori, com per suposat Estats Units. Però bueno, segueixo sí, una mica.
1: És una nova forma de colonial, de colonialisme.
0: Sí, sí. És exacte.
1: La forma actual del colonialisme, sí, sí, sí. Segueix. Sí.
0: Aleshores, bueno, el poble kurd, com ja has dit, està dividit en quatre estats-nació, Turquia, Iran, Iraq i Síria. Segurament heu sentit a parlar de Rojava. Aleshores, dir-vos que Rojava vol dir oest, en curt. ¿Vale? O sigui, al nord, la part més poblada, que és i on hi ha més d'aquests 40 milions d'habitants curts, es troba a Turquia, sota una pressió tremenda per part del govern d'Erdogan i sota molta... Sí. persecució i empresonaments i tal. Al sud, o sigui, al nord és Bakur. Sud és Bashur, que està a Iraq, que en aquests moments a Iraq tenen com una semiautonomia als kurds sota un president, diguéssim, que també és una família, que és el Barzani, no són molt partidaris de la revolució que entenem nosaltres per la revolució de Rojava, però en aquests moments actuals han tingut bueno, una mica més d'apropament. Després, a l'oest és Rojava, que pertany a Síria, i a l'est és Rojilat, que pertany a Iran, que en aquests moments també està molt en tensió, òbviament, per la guerra que hi ha allà. Dit això, també dir-vos doncs, això, que el poble kurd sempre s'ha tingut que moure en aquests territoris fent resistència, resistint tant a les moltes massacres que han hagut de patir i també als intents d'assimilació de la seva cultura. Sempre han mantingut molt la seva cultura i la seva forma de vida, no? Aleshores, a partir dels anys 70... es recull això, per dir-ho d'una manera ràpida, no? A través d'un partit polític, que és el Partit dels Treballadors del Kurdistan, que és el PKK, PKK, diuen ells.
1: Sí, el PKK, diuen ells, sí. Sí,
0: sí, diuen PKK. PKK, sí. Doncs que és fundat per Abdullah Öcalan, que ara també us parlaré un moment d'ell, i també està Sakine Kansiz entre les fundadores, que també dedicarem una mica com una dona molt important dintre del moviment. I en un principi, els anys 70-80, estan influïts per el que és el marxisme-leninisme, però després, sobretot després de la detenció d'Abdullah Öcalan, el segrest d'Abdullah Öcalan, que el porta crec que ja porta com quasi 28 anys empresonat, i dels quals 25 han sigut en un règim d'aïllament total a la isla d'Inrali, doncs bé, es forma aquest partit i una mica recull els neguits i les inquietuds del poble kurd. No vol dir que tots els kurds formin part d'aquest partit, ni molt menys, però és un partit que creix moltíssim i que té moltíssima afiliació i moltíssima militància. A partir dels anys 80 ja es comença a veure la necessitat de l'autodefensa i es creen guerrilles, guerrilles d'homes i algunes guerrilles també de dones, que són les precursores de les milícies de dones actuals de Rojava, no? Sí. De les YPJ, que elles diuen YPG. Dic perquè si ho sentiu, normalment parlem com la manera que ho diuen a Kurdistan i sona una mica més estrany.
1: Sí.
0: Bé, doncs es passa... M'interessa assenyalar dues coses d'aquesta qüestió, perquè tenen molt que veure amb la revolució de Rojava posterior, que és que s'analitza que el marxisme-leninisme és partidari de l'Estat i que a les revolucions, tot i que són molt importants les revolucions basades en el marxisme, no? Com la revolució russa, però un dels seus punts febles és que no tenen en compte de manera suficient l'alliberament de la dona.
1: Sí.

0: I l'altre punt feble que s'analitza és l'existència de l'Estat. L'Estat com a si mateix no és imprescindible per a l'organització social, però sí, que ha quedat demostrat a Rojava, i també, en canvi, és una font de problemàtiques greus que reverteixen en la població. Mm-hmm. Aleshores, clar, això ja fa que, tot i voler una societat igualitària, tipus el socialisme, per descomptat, o sigui, és anticapitalista, però tot i això es crea un nou paradigma, que és el paradigma del confederalisme democràtic, no? Basat en la democràcia directa, en l'ecologia, en l'alliberament de la dona i amb la igualtat social, òbviament. Aleshores, això crec que ja ho podem explicar en un altre entorn, perquè realment és llarg d'explicar, sí, però la societat està basada en comunes, en cooperatives, sí, o sigui, a nivell com les, els sí, principis de, bàsics de societat, sí, i a partir de les comunes es van tenint òrgans de representació que, evidentment, necessiten una representació que abarqui tot el territori. Això estic parlant ara ja de Rojava només, eh?
1: Sí, sí.
0: Però bueno. I, però és, com que s'organitzen en base al confederalisme democràtic, per això us ho explico, no?
1: Sí.
0: I es creen totes les institucions relacionades amb, tant amb les dones, com amb l'educació, com amb la justícia, a partir d'aquestes unitats bàsiques, per dir així, que serien les comunes. Vale, llavors, aquest nou paradigma és el que s'aplica quan es parla de la Revolució Kurda, no?
1: Uh-huh.
0: I en dir-vos d'Ocalan que va ser segrestat el 1990, ara no recordo, 93 o 95, va ser segrestat per una confluència del Mossad, la CIA i els serveis secrets turcs, i va ser empresonat a Inrali, una illa presó, d'on encara no ha sortit. Sí que darrerament ha tingut més possibilitats de comunicar, però i s'ha comunicat diferents qüestions importants.
1: Sí.
0: També perquè fa un temps ja que s'estava en converses amb el govern turc per intentar millorar la situació.
1: Sí.
0: No, per alliberar-ho, no, alliberar-ho per una banda, no, i, per, sí, i per millorar la situació del poble kurd en general, o sigui, per reduir els atacs que són constants, uh-huh, per part de l'exèrcit turc i dels seus proxis, que són, doncs, grups jihadistes, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, Abdullah Ocalan des de la presó escriu moltíssim i, mira, ara s'està publicant en castellà el quart tomo de les seves defenses. Ell diu, ell sap que no tindria un judici just i llavors decideix escriure llibres com a defenses, que és on explica tota la... des del neolític fins
1: sí, sí,
0: ara, a la visió de la societat i de com evolucionar.
1: Molt bé.
0: Aleshores, bueno, dic una anècdota que no li deixaven tenir llibres, o només alguns, i quan li deixaven bolígraf, no li deixaven paper. Vull dir, és un home que ha tingut que
1: sí, sí,
0: fer
1: que
0: molta feina per poder
1: sí,
0: desenvolupar totes aquestes teories.
1: Ja, ja. Jo havia sentit uh-huh d'ell, però no, sense aprofundir massa, no? Uh-huh. Del seu paper, no? Déu-n'hi-do, eh? Uh-huh. Déu-n'hi-do la informació que has deixat anar.
0: Em sap greu ser tan ràpida
1: no,
0: amb la
1: no,
0: informació,
1: no, no,
0: però és que és molt difícil
1: sí
0: entendre l'actualitat, fins i tot és molt difícil entendre la revolució de Rojava i la revolució de les dones sense dir d'on venim, no?
1: Clar, sí, sí. Uh-huh. Jo només, això, per puntualitzar, perquè clar, jo he fet un guió, el tinc davant, uh-huh, i t'he seguit molt bé, però em fa una mica de por de que hagi quedat, saps? Que no, o sigui, s'ha d'entendre ja que el poble kurd són 40-45 milions de persones, no?
0: Sí, sí, sí, 40 milions
1: una
0: de
1: part,
0: persones, més o menys.
1: Sí, gairebé la meitat, podríem dir que estan a Turquia, no?
0: Efectivament.
1: A Turquia. Després uh-huh hi ha un 20% a Síria, també uh-huh un 17, un 20%
0: a
1: Iran, sí.
0: Uh-huh.
1: I després, bueno, la resta a Iraq.
0: Iraq, sí.
1: Clar, això vol dir que és un poble, però com ells volen, sense estat. No tenen uh-huh estat. O sigui, són un uh-huh poble que la seva idea de funcionar, uh-huh, a banda de que puguin mantenir la cultura, mantenir la, uh-huh, la llengua, que uh-huh també hi ha diferències, normal, a banda d'això, estan per un confederalisme, no?
0: Exacte, el confederalisme democràtic. Bueno, no exacte. Tot el poble kurd, aquí s'ha de diferenciar una miqueta. Sí, sí, el confederalisme democràtic s'està aplicant a Rojava. Sí. Rojava, el lloc on el 2012
1: sí.
0: es va poder iniciar una revolució.
1: Exacte. Però clar,
0: aleshores, sí.
1: Digues.
0: No, digues.
1: No, digues.
0: Ah, vale.
1: Sí.
0: No, bueno, que sigui una mica passo a parlar de Rojava, que és, sí. que és el que la gent més coneix, no?
1: Sí, és que és,
0: i
1: és
0: potser
1: el que
0: és amb
1: sí,
0: el que...
1: Sí.
0: Clar, si recordareu també totes aquestes imatges que van sortir en el moment de la defensa de Kobane, que és una ciutat molt important en tot el moviment kurd, per tot el simbolisme que representa, que va ser la lluita per defensar una ciutat de jihadistes. Penseu que si ens ubiquem en el 2012, ens ubiquem en Síria, perd el poder del nord, del nord del seu propi país, perquè està en una situació de crisi molt greu i en una situació de repressió molt gran per part de Bashar al-Assad, que ja l'any passat va caure. Aleshores, recordareu les primaveres àrabs, 2011, a Síria, aquest sorgiment d'un intent d'acabar amb un dictador com era Bashar al-Assad i de que el poble tingués la seva veu, va ser amb el poble kurd també lluitant per això. Però és un territori on els grups jihadistes tenen molta força i on l'islamisme radical, no pas l'islamisme de les nostres companyes àrabs, sinó l'islamisme radical, com sabeu, que va ser empès sobretot per als Estats Units en el seu moment, per desestabilitzar el territori, doncs aquest islamisme radical molt armat és el que es va fer, com diguéssim, amb la força opositora de Bashar al-Assad. Llavors, els kurds diuen, nosaltres aquesta mena de resposta no la volem en absolut, perquè justament són els nostres enemics, són els que estan intentant acabar amb les nostres dones, intentant acabar amb la nostra cultura. Doncs llavors veuen l'oportunitat d'ubicar-se a Rojava, o sigui, a l'oest del Kurdistan, i alliberen amb les armes i alliberen amb la força de la societat aquell territori d'estat islàmic. Per exemple, l'estat islàmic havia instal·lat un califat ja a Raqqa, per exemple, no? S'allibera Kobane l'any següent, que d'aquí hi ha moltes... O sigui, sí que hi ha un coneixement i social, vull dir, tothom recordarà aquestes dones guerrilleres amb el seu Kalashnikov, les seves trenes, els seus balls, i com van ser en un moment donat com una mena d'imatge d'esperança pel món, també, no? Sí, i estaven lluitant contra aquests grups jihadistes salvatges que també van atacar Europa i que, bueno, vull dir que en aquell moment era com la revolució kurda, la revolució de les dones que ens estan alliberant d'estat islàmic.
1: Sí.
0: Però al mateix temps, després s'ha abandonat totalment això, no?
1: Yeah.
0: I ha sigut més difícil, però bueno, diguéssim que,
1: sí, sí,
0: que les dones kurdes, quan lluiten per elles, lluiten pel món i lluiten perquè saben que resistència és vida, com tenen molt clar, lluiten per resistir. Vull dir que tampoc representa un, oh, mira, ens han abandonat al món. Ja sabem que el món no. Té una altra manera de funcionar, no?
1: Sí.
0: Aleshores, això, a Rojava s'aplica tot això que us explicava abans, de les comunes, de les institucions relacionades amb la justícia, amb l'educació. S'aplica un revulsiu total en aquesta societat. És molt important dir, molt important, perquè igual que tenim aquesta imatge de les dones guerrilleres, tant de les YPJ, YPJ, com diuen elles, també elles posen molt per davant la imatge de les dones de la societat. És una societat que està formada tant per kurdes, bueno, kurdes i kurds, però bueno, per persones kurdes, per persones àrabs que no són islamistes, radicals, ni molt menys, que ja estaven allà i que són són completament companyes, per yazidis, per armènies. Vull dir, la revolució del Kurdistan no ha demostrat, la de Rojava, no ha demostrat únicament que es pot tenir una societat basada en la igualtat i basada en l'autogovern, sense necessitat de l'Estat, sinó que també ha demostrat que els pobles siguin d'ètnies diferents, siguin de religions diferents, poden conviure totalment en pau i tenir els mateixos objectius. Sí, sí. Això és molt interessant quan vas allà. Jo tinc la sort d'estar allà i ho veus. O sigui, tu veus a les dones amb vel, al costat de dones sense vel, moltes, o sigui, veus institucions més relacionades amb el cristianisme, institucions més relacionades amb l'islam o amb el yacidisme, que són...
1: Sí, sí. Convivència, que són, convivència de diferents...
0: Veus la convivència sense cap mena de problema. Tot això que ens venen de que les guerres territorials allà són tribus, són religions... Bueno, res. No deixa de ser una caracterització molt simplona que fa Occident en benefici dels seus interessos en el territori aquell.
1: Evidentment. Mira, ara farem un tall de música. Vale?
0: Ah, molt bé.
1: Sí, tu vas triar quatre cançons, quatre temes. Uh-huh. Ara sentirem el primer que vas... Uh-huh. Que vas, es diu En Bernadine, que no sé, una traducció així molt lleugera, podria ser No nos rendiremos, no?
0: Exacte, sí.
1: Això, bueno, sí, és més o menys el que significa. O no nos entregamos, no sé, una cosa així, no?
0: Exacte, sí, no ho deixarem córrer, no ens rendirem, sí.
1: Exacte. I bueno, ja sentireu que unes paraules que s'accenten moltes vegades, no? a la cançó, no? És això, no ens rendirem, no ens entregarem, una cosa així. Vols explicar alguna cosa del tema?
0: Sí, bueno, dic que les cançons que hem triat són totes cançons creades ara. El poble kurd és un poble molt lligat a la música i al ball, molt. O sigui, és com molt impressionant veure quan hi ha atacs, fins i tot, sempre hi ha gent ballant. Mm. Els balls de la guerrilla són uns balls com molt compartits per la població. I aleshores ha estat la població la que ha creat unes quantes cançons, que són les que hem portat aquí, i que en aquest cas van de la resistència i van també... una cosa que s'esmenta és la promesa. Es diu les companyes que han fet una promesa d'alliberar les dones, d'alliberar... Són totes relacionades amb la resistència, però especialment de les dones.
1: Amb esperança.
0: Exacte. I sempre l'esperança, sempre a l'estar disposades a complir la nostra promesa, que és l'alliberament del nostre poble i l'alliberament de les dones. És una cançó que veureu que hi ha unes veus precioses i que, bueno, també hi ha un vídeo d'aquesta cançó i es veu que som amb instruments molt bàsics, encara que tenim. Bueno, escolteu la cançó.
1: Sí. Després continuarem, Lola, continuarem amb una mica amb la situació de les dones, no? Que segurament que no és... de la mateixa manera que estan a Turquia, que estan a l'Iraq, a l'Iran, una mica aquestes diferències.
0: Sí. Vale. D'acord.
1: D'acord, sentim. Uh-huh.

0: És curta. Lola, és curteta, eh? És curteta, aquesta cançó. Que, sí, això que dèiem. Explica'ns una mica això, la situació de, la, de les dones. Això, què vol dir la revolució de les dones, no? Què vol dir?
1: D'acord. Com us deia abans, en el confederalisme democràtic es conceptualitza que la dona és, una de, és la primera opressió que ha patit la humanitat. I es va, ja al neolític, penseu que la nostra civilització, si podem dir així, la nostra civilització occidental, sí, ve d'aquell territori, del creixent fèrtil entre el Tigris i l'Eufrates. Sí. Aleshores, està com molt basada l'alliberament de les dones en el que va ser l'etapa de... Sembla una mica estrany, eh? Però teniu, vull dir, el que vaig a dir ara semblarà una mica estrany a persones que estem acostumades a parlar molt del present sense vincular-nos al passat i anar-nos a la millor al neolític com me'n vaig jo ara, ¿vale? Breument. Sí. Però penseu que aquesta revolució de les dones no s'ha fet sense estudiar. S'ha estudiat moltíssim, s'ha investigat moltíssim. D'aquí la genealogia. La genealogia és la ciència per investigar tot això. I... sempre hi ha una mica sempre se'ns porta al passat per poder entendre el present. Aleshores, dit això, o sigui, i Abdullah Jalan diu una frase molt bona, que és pel que fa a la revolució de les dones han d'anar a buscar a on van perdre la seva força a nivell social, òbviament, no la seva força com a persones, però que és en el neolític, no? Aleshores, dic això perquè també així parlo una mica de genealogia entremig, sí, que és que, bueno, que la genealogia guia molt el moviment de dones. No? Sí. Això, aquest coneixement des del passat. Aleshores, evidentment, també en aquest territori, en el present, en un present històric més recent, ha estat un territori on hi ha hagut molta opressió de les dones i... Es va basar la revolució en què l'alliberament de les dones tenia que ser el pilar fonamental d'aquesta revolució, perquè es considera que una dona lliure ja era una dona del neolític que era la que feia la seva tasca principal, era la societat, era la comunitat, era la igualtat en la comunitat, no el matriarcat entès com el patriarcat, no, o sigui, el domini de la dona, no, sinó la igualtat i la cura de la comunitat i la cura de la vida. Per això també el lema dona, vida, llibertat. Llibertat.
0: Sí, sí.
1: Perquè la dona és la que porta la vida no només biològicament, la dona és la que manté la vida, no? I una societat és això, en realitat, si ens anem a l'essencial. Per tant, aquesta revolució està basada en això i aquesta revolució, en tot moment, per exemple, quan s'alliberaven territoris per part de les milícies, fossin dones, fossin homes, però ara parlaríem de les milícies de les dones, que es van formar també perquè dintre inclús del moviment, per molt que tot fossin pensaments de que el centre era la dona, pues hi havia moltes relacions de poder entre home, d'home cap a dona. Llavors es va decidir, bueno, es va parlar de la teoria de la separació, que és això, les dones s'han d'apartar també per poder créixer elles mateixes. Aleshores, que es van crear les milícies de les dones, per això, igual que es van crear moltes altres organitzacions. Les milícies de les dones tenen una cosa clara, que és que elles, quan van a una població, quan anaven a una població a alliberar-la d'estat islàmic, era amb les dones de la societat. O sigui, elles ho expliquen, érem rebudes per dones, llavors sabíem que podríem guanyar. Si no som rebudes per la societat, i especialment per dones, no confiem en la nostra victòria. Per què? Perquè és molt important la guerrilla, però també és molt important l'organització social de les dones.
0: Clar.
1: Tot això està molt clar en aquesta revolució i així com a coses com més clares de dir, això que dèiem, no? De no donar grans conceptes, però tots els comandaments, tots els càrrecs, siguin de representant de la comuna, siguin de tal, del que sigui, a la direcció de les facultats de la universitat, sigui alcalde, perquè hi ha una forma de municipalisme, sempre és home i dona, mai és home sol. Yeah. O dona sola, fins i tot. És home i dona, sempre.
0: Sí, sí.
1: Això també s'aplica al sud de Turquia, a Bakur, que és una de les coses que el règim semiautocràtic d'Erdogan a Turquia, pues, és una de les coses que més persegueix, no?
0: Clar.
1: Perquè sempre notarem que tots els estats més antidemocràtics són també els més patriarcals, sí, i els que més oprimeixen a les dones. Aleshores, a Rojava trobem no només això que ja us he explicat, sinó també tota una sèrie d'institucions que són per les dones, perquè per molt que es vulgui fer això, les famílies són les famílies, les coses que venen del passat, doncs allà estan i s'han de combatre constantment, no? La dona sap que és una lluita constant per la vida i per la llibertat, no? Aleshores, per exemple, existeixen les cases de les dones.
0: Exacte.
1: Sí, on les dones, les malagin, es diu, en curt, on les dones poden estar tant allà, tant a conviure, com també a expressar les seves necessitats, que la millor no estan resoltes des de la comuna, perquè les comunes tenen les seves parts també autònomes. Quan es diu una part autònoma, és una part de dones, que poden impartir fins i tot justícia amb temes menors, per dir així. Però si dones que puguin ser víctimes de violència de gènere o altra qüestió, més acudeixen a la Malagin, perquè allà estan més organitzades en relació a poder desprendre decisions que tenen que veure amb la justícia més directa relacionada amb les dones, no? Sí. I allà es prenen decisions que moltes són, algunes són de justícia restaurativa, que la justícia restaurativa allà és una peça clau i, a més, està molt evolucionada.
0: Quin és aquest concepte? Em sembla nou.
1: La justícia restaurativa seria la justícia, que aquí també s'intenta aplicar a vegades, seria la justícia que no intenta una punició tipus presó, sinó que intenta un acord de les dues parts, en què les dues parts quedin satisfetes, i que es pot aplicar. Aquí s'aplica més a temes molt, molt senzills, no?
0: Sí,
1: jo què sé, ara diria coses més relacionades amb, amb coses que han passat al carrer, de que uns veïns molestaven uns altres o no sé què, aquest tipus de coses. Però ja s'aplica en general a tot el que es pot aplicar. Per exemple, a petits robatoris dintre de la comuna.
0: Sí.
1: Vale, pues dintre de la comuna s'atén aquesta situació, vale, aquesta persona ha fet un petit robatori. No només tindrà que retornar-ho, sinó que tindrà que tenir un determinat comportament.
0: Sí.
1: També a vegades amb violències que no siguin violències molt greus envers les dones.
0: Mm.
1: Per què és important fer-ho restauratiu i fer-ho directament dins la comuna? Pues perquè la comuna exerceix una pressió. O sigui, si hi ha un home que es cridassa a la seva dona, ja no parlem de coses greus, que llavors aniríem a un altre tema, es cridassa a la seva dona i la seva dona s'ha sentit malament i la seva dona s'ha sentit menys tinguda, no només serà que el grup de justícia de les dones, que normalment són tres dones d'una certa edat de la comuna que tenen un respecte social, sinó també les pròpies gent de la comuna. Les comunes poden englobar un barri o diversos barris. Llavors estaran atentes a allò. Sigui un petit robatori, sigui una...
0: Sí,
1: i llavors,
0: sí,
1: el que diríem aquí, pressió social, amb un sentit positiu, també es dona.
0: No és un càstig, entendríem... no? No és un càstig, sinó que és una... No. Com, no? És, i a més serveix d'exemple.
1: A partir d'ara ho tindràs que fer bé.
0: Clar.
1: Exacte, i servir d'exemple.
0: D'exemple,
1: sí, sí.
0: Clar.
1: Ens hauríem d'estendre molt, que ja potser en una altra ocasió tindrem oportunitat,
0: sí,
1: no? Perquè
0: sí,
1: també allà es funciona molt per la crítica i l'autocrítica. La crítica és una cosa molt benvinguda, que es fa de manera habitual a les comunes, i l'autocrítica, i llavors amb la crítica es creix molt, perquè la gent, quan rep una crítica, no s'enfada, la gent ho rep com una aportació, i jo, company, companya, Eval, diuen allà, et faig aquesta crítica, però és que jo em comprometo a ajudar-te a que milloris.
0: Mare,
1: saps?
0: Quins conceptes és, més clar, diferents.
1: És que... Sí. No, tinc que dir que el viatge que vaig fer a Rojava vaig anar acompanyada d'una jutgessa portuguesa, que ella estava molt interessada en el tema de la justícia restaurativa, i vaig dir, bueno, és que estem a anys luz de distància amb aquest tema.
0: Són conceptes molt, molt diferents de l'individualisme, del càstig,
1: exacte,
0: de... Bueno, Jo suposo que les lleis mateixes ja van encaminades de, per aquí, no? Ja,
1: clar, és això. Que les lleis es fan aquestes institucions, també. Sí. Les lleis es venen des de les comunes. Les comunes tenen que aprovar les lleis.
0: Clar.
1: No ve l'organisme altíssim de no sé què, encara que ja et dic, hi hagi figures com a alcalde i tot això, no venen d'allà les lleis venen de les comunes. I no surten les lleis si no estan referendades per les comunes.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Les comunes són la gent, són els barris, són els pobles.
0: Sí, sí.
1: O sigui, no és que és un, no sé, un districte que no sé què, que fa una participació un cop a l'any. No,
0: sí. Això, les comunes, la cooperació, no? La cooperació, després, jo perquè havia sentit, no?, d'això, del feminisme curt, no?, no?, de l'organització aquesta, havia sentit això, no?, la cooperació, les comunes i també les cases de dones. Les cases
1: sí, sí.
0: De dones,
1: les saben... comunes i la cooperació, perdona,
0: sí, són sí, no, digues.
1: La població, o sigui, evidentment, però sempre amb aquesta mirada que la dona és la que està vetllant perquè la societat funcioni, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I, doncs això sí, les cases de les dones, en les que també van homes, eh? Vull dir, un home que no que tingui la seva masculinitat més treballada, que no pas un maltractador o una persona que exerceixi el seu poder com a home, doncs també té un lloc allà. No es tracta tampoc de que sigui rebutjat, i moltes vegades a millor és la parella, si hi ha hagut un tema de violència o de desacord entre la parella, els que van junts allà. No?
0: També,
1: sí. I sí que, clar, i sí que és veritat que hi ha situacions més greus, no tots són flors i violes, que llavors sí que hi ha un sistema de justícia més semblant al nostre, però no tampoc tan semblant al nostre, perquè també intenta sempre la part restaurativa, intenta sempre la part que la comunitat t'ajudi a resoldre.
0: Sí.
1: I si no, pues, sí, clar, evidentment. Mira, hi ha, per exemple, les assaís, que són les, el que diríem aquí la policia, que també hi ha la policia de les dones, formada només per dones, i hi ha policia mixta, però les assaís són les que s'encarreguen de defensar la població. I la seva funció és en relació a temes de violència de gènere, que hi ha més greus,
0: sí.
1: I a temes que, bueno, sempre hi ha l'intent de les potències imperialistes i tot això per tancar la revolució a partir de les drogues. No és que n'hi hagi gaires de drogues, la veritat, no gaires, però diguéssim que les dues funcions principals de les assaís, com et dic, són...
0: És controlar aquestes dues...
1: És controlar aquests dos aspectes, que són els aspectes clau que poden... O sigui, l'aspecte de la dona per seguir potenciant l'evolució de les dones... I la droga, que no n'hi ha molta, però bueno, sí, precisament per prevenir que una revolució ens quedi malmesa per aquesta qüestió.
0: Per una cosa. Mira, la segon tema que sentirem, ara farem també un tall, és Jinjiang Azadi, no sé si ho dic bé, que vol dir això, dona, vida, llibertat, que és el tema, no? És el crit de la resistència. Això, les dones que es preparen per la dutxa per la lluita i que han deixat enrere això, les càrregues.
1: Aquest cas és molt interessant, després us explico.
0: Sí, expliques això i després ja per tancar el programa m'agradaria que parléssim d'això, de quines mobilitzacions hi ha en aquests moments arreu del món i com, quins són els canals per informar-nos. També vull parlar d'un petit documental, bueno, un documental que parla d'això. D'acord?
1: D'acord.
0: Sentim això, Lola.
1: D'acord, molt bé.

0: Bé, Lola, és, sí, sí, es veu que és un himne, de resistència. Explica'm una mica això.
1: Bueno, breument, perquè sí, voldria sí. també comentar-vos altres coses. Aquest himne es va plantejar de les dones, bueno, i la població on ens dirigim a la lluita, pensant en defensar la presa de Tisrim, que és una presa que Turquia va voler evitar. Sempre, Turquia té molta tendència, fa molt sovint, de tallar els subministraments d'aigua i deixar els rius més assecats. Doncs això és per anar a lluitar per defensar aquesta presa.
0: Sí.
1: I bueno, va ser una lluita molt, molt, molt gran en la que va haver-hi màrtirs, però que es va aconseguir.
0: Ja.
1: Així que sí, aquesta és la cançó.
0: Es veu una cançó, sí, forta. Bé, això que parlàvem, ara hi han hagut mobilitzacions, jo recordo el mes de febrer que va haver tota una setmana, la intenció era fer-te l'entrevista en aquell moment, no hi havia, bueno, estàveu massa liats amb altres actes i no va ser possible. Llavors, això, quins són els canals per informar-nos de tot el que s'està fent, què s'està fent arreu del món per amb aquesta revolució. Clar.
1: Des del 6 de gener hi ha atacs per part de tant de Turquia com de pròpia Síria. Atacs que han suposat pèrdua de territori, que han suposat l'entrada una altra vegada de grups jihadistes a diferents ciutats que no eren pròpiament al territori més de Rojava, però que també estaven alliberats. En aquest moment encara dura el setge a Aleppo, Kobane, que ja porten com 40 dies i sí. que s'està resistint. Ara s'ha aconseguit una mica de que entri alguna ajuda humanitària, però s'estava sense llum, sense aigua, ara hi ha una mica més.
0: Sí.
1: Tots aquests atacs, després l'última cançó que parla de les trenes, ja també us ho explicaré una mica, però en el context d'aquesta guerra els atacs cap al poble kurd són importants, però la resistència és molt gran. I també hi ha, això és fet en 5 cèntims, però és una mica la situació que hi ha ara mateix. Recentment, des d'ahir o abans d'ahir, sembla que pot haver-hi alguns acords i ha baixat la pressió cap a la població. Penseu que tant Turquia com Síria funcionen en grups proxis, que diuen d'Iran, però és que Turquia i Síria també funcionen en proxis. Proxis són antigues cèl·lules dorments d'Estat Islàmic o presos que van alliberar, que estaven presos molt perillosos d'Estat Islàmic també, que estan ara campant por ahí. Aleshores estan matant a molta gent i estan intentant que la societat retrocedeixi. Roja està resistint, com veieu a través de les cançons. Sí. I també Kobane sembla que podrem aconseguir que resisteixi. Ara hi ha un atisbo d'acords que poden ser potser interessants, tot i que és molt difícil negociar amb l'estat sirià, que està, el seu president és un exmembre d'Al-Qaeda, que ara sembla que tot el món li encanta aquest senyor, però aquest senyor era d'Al-Qaeda i té a ser molta sang. Però bueno, en aquests moments també s'ha decidit que no es vol un extermini com el que aquestes potències genocides estan fent a Palestina, no? I aleshores s'està intentant negociar, és la situació una mica que hi ha ara.
0: Ja. I per informar-nos d'això, què creus?
1: Sí,
0: canal, sí.
1: Sí.
0: Això què?
1: Aviam, en tenim per una banda per internet, tenim ANF, està en castellà, ANF espanyol, és una font d'informació fiable. També els canals de Women Defend Rojava, dones defensen Rojava.
0: Això que està a Instagram, no?
1: Això està a Telegram. Evidentment, per Instagram, exacte, per Instagram tenim Women Defend Rojava.
0: Sí.
1: I tenim algun més que ara us el diré.
0: Sí.
1: I, bueno, defensem Kurdistan.
0: Exacte.
1: Defensem Kurdistan.
0: Sí. Jo són les altres, aquestes dues últimes són les que més o menys segueixo.
1: Clar.
0: I sí, hi ha prou informació.
1: I l'ANF en espanyol. I després també ANF, bueno, ANF América Latina, que és el mateix però
0: Ah.
1: que fan a la vegades articles diferents.
0: Sí.
1: I així, bueno, en català podem tenir algú a Telegram, però d'aquests,
0: Sí.
1: a Instagram.
0: Sí. A Instagram defensem Kurdistan
1: sí,
0: i
1: i Women Defend Rojava.
0: Sí, aquests dos, vaja, estan
1: sí,
0: prou
1: sí,
0: bé.
1: Aquests dos, exacte, aquests dos donen informació fiable. Penseu que hi ha molta informació totalment interessada, algunes coses fetes amb intel·ligència artificial directament,
0: Sí, aquí.
1: Que a més ara estan fent molt mala maror amb el tema de que el Trump ha dit que vol aliar-se amb els kurds per combatre el règim iranià.
0: Aquí, sí.
1: I
0: Avui
1: es
0: he llegit
1: justifica,
0: avui
1: ho
0: he llegit
1: intenta.
0: un article, ja te l'enviaré.
1: Són demencials,
0: Sí,
1: aquests
0: sí,
1: articles.
0: Sí, sí, sí, sí. No, no, aquest no és demencial, aquest explica la realitat, el que està passant, el que pot passar, sí, ja te l'enviaré.
1: Sí.
0: Bé, doncs per acabar m'agradaria parlar d'això, d'aquest documental, Naharina, el documental aquest que, bueno, Naharina, que sembla ser que vol dir la gent del riu, és un documental, bueno, dura una hora, 52 minuts, i tracta això de l'organització social i política de les comunitats kurdes a Rojava, al nord de Síria, i de la seva forma de resistència davant del conflicte, de la pressió externa. És un documental que jo el vull explicar aquí, bueno, vull donar coneixement aquí, perquè no es pot ni veure ni a Filmin, ni a Netflix, ni a YouTube, això no es pot veure, i ho dic perquè la gent que sent el programa que s'apunti a aquest nom, Naharina, i perquè l'única manera de veure aquest documental, que és molt, molt interessant, és fer seguiment d'això, de llocs, petits festivals, no? de cinema d'aquest alternatiu, o de documentals alternatius, o col·lectius que ho posen a centres cívics, vull dir, ha de ser d'aquesta manera, no? I normalment, doncs, a darrere hi ha un col·loqui, hi ha una xerrada, i tot això, doncs, ajuda a entendre bé tota la, bueno, la situació, la història i la situació actual del poble kurd, no? I volia fer esment a això. I, bueno, tal com hem parlat, Lola, intentarem seguir en contacte, perquè a mi personalment m'agradaria molt portar aquest documental aquí a Caldes. Ja saps que ja t'he comentat, jo formo part d'un grup que es diu Aturem les guerres des de Caldes, i serà una proposta que faré, aviam si ho podem portar. D'acord?
1: Crec que us resultarà molt interessant, i també estarà molt bé que podreu comptar amb algú que dinamitzi el debat i
0: Exacte.
1: Que també aporti més informació,
0: sí,
1: que avui ens han deixat moltes coses al tinter.
0: Moltes,
1: però és que
0: moltes. De veritat que sí, que ha sigut profund, ha sigut molt, molt, molt complet, però ens hem deixat coses, sí. Ens hem deixat.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi m'hagués agradat també tractar això de quina diferència de vida té una dona kurda a Síria o a Turquia, no? O sigui, quines diferències hi han de moltes
1: clar.
0: Coses, no? Sí.
1: Clar, clar, clar. Bueno, que les diferències fonamentals són la dona que viu en un entorn revolucionari que no està disposada a perdre cap dels seus drets,
0: sí.
1: Que és per això on hi ha més resistència, gaudeix de tots aquests drets que una mica hem parlat, encara que s'hauria de parlar millor. O sigui,
0: sí.
1: Gaudeix de llibertat i gaudeix de poder desenvolupar el seu paper socialment, i les dones que viuen a Turquia, encara que ho intenten, tenen el règim repressor i tenen les institucions de l'estat turc.
0: Sí.
1: Les dones que viuen a Iraq tenen és una altra, tenen una certa autonomia, però és i més llibertat que les dones que viuen a Iran, per exemple, però igualment tenen un no tenen l'alliberament de la dona, diguéssim.
0: No.
1: I a Iran, pues bueno, ja veus saber com va anar
0: sí.
1: la cosa en la mina Mini,
0: sí, sí, sí.
1: Que era kurda, i bueno, Iran estava molt les coses a Iran ara s'han de parlar amb molta mesura,
0: amb molta,
1: perquè
0: molta.
1: Està molt malament.
0: I que
1: però...
0: està canviant constantment. O sigui, això
1: exacte,
0: pot canviar
1: és un procés de canvi constant. Exactament,
0: bé,
1: sí, sí.
0: Bé, doncs ens acomiadarem ara amb el tema musical, amb la cançó que vas triar. A veure si ho dic bé. Estran en que llista sort, sí, que és
1: sí.
0: Això, no?
1: Vale.
0: Digues.
1: Sí, aquí dir només que has parlat de les trenes. El tema
0: sí,
1: de les trenes
0: sí,
1: ha sigut també sí, un tema important.
0: Molt important.
1: I que, bueno, les trenes lligades són també la resistència. És parlar de Gilan, que era una màrtir que va inspirar molt també i que està inspirant molt la resistència actualment.
0: Sí, sí, té molta simbologia, molta.
1: Exacte.
0: De força, d'unitat de les dones, no? Que es, bueno, que es representa amb això que has dit tu, de les trenes. Moltes gràcies, Lola. Estic molt, molt emocionada d'haver estat amb tu. I bé, segurament ens tornarem a trobar aquí. Sentim la cançó.
1: Esperem que sí. Esperem que sí.
0: Gràcies.
1: Una abraçada.
0: I bé, jo m'acomiado també de totes i tots els que heu sentit del programa. Una vegada més, un record a Palestina. Salut. Fins la setmana propera.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà, una partida pressupostària que s'haurà de complementar amb fons municipals, però que ara per ara ja permeten realitzar els primers passos del projecte. Les obres es tracten d'un camí que travessa fent una bifurcació pel Remei amb el camí segregat dels Saulons que després anirà en paral·lel a la C-59. Així ho ha anunciat l'alcalde Isidre Pineda al seu Instagram.
2: Hem rebut una subvenció de 50.000 euros per connectar al barri dels Saulons, amb el nucli urbà. Com i per on? Doncs pel Remei, amb una bifurcació d'aquest camí segregat que després anirà paral·lel a la C-59. Uns diners que caldrà complementar amb pressupostos municipals, però que ens permeten començar a treballar ja el projecte per atendre una reivindicació que és històrica i que jo crec que serà molt positiu per poder connectar el barri dels Saulons amb el nucli urbà.
1: Ara per ara, aquest ajut permet a l'Ajuntament començar a definir el traçat, parlar amb els propietaris dels terrenys afectats i calcular el cost total del projecte. Un petit pas que ajuda a finançar una part de les obres que tenen un cost més elevat que aquests 50.000 euros destinats a l'estudi. L'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció d'un nou parc solar a Caldes de Montbui i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. En total, les noves instal·lacions generaran una potència equivalent al consum anual de 3.500 llars. Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8.2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 llars. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4.4 megawatts pic. I el projecte també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge de l'energia amb bateries. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid, una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldensa Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: Crec que és un projecte molt bo, no només per Electra Caldensa, sinó per l'entorn, perquè es fa una energia de proximitat. I agrair a l'ICF la confiança de poder finançar aquests projectes quan ara realment, amb la dificultat de l'apuntament del preu de la solar, doncs no són projectes que siguin fàcils.
1: Els parcs donaran serveis a veïns i veïnes i empreses del municipi de l'entorn. Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió de l'empresa Vallesana. Avui comença a Granollers el primer partit dels triangulars femenins de l'emblemàtic torneig dels històrics del Vallès Oriental, un torneig que va arrencar a Caldes el passat divendres en la categoria masculina i que posarà fi amb les finals en dues categories el dia 6 de setembre a l'equipament calderí, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb els municipis de Caldes de Montbui, Granollers i Martorelles, una competició que vol fomentar la pràctica esportiva i donar visibilitat al futbol i a l'activitat física d'arreu de la comarca, reunint clubs amb més de 75 anys d'història. Demà comença el període de matriculació de l'alumnat admès a l'Escola Municipal d'Adults a Rouregròs. Fins al 10 de setembre, d'11 a 1 del migdia i de 6 a 8 de la tarda, es podrà fer la matrícula de l'alumnat que ha estat admès. D'altra banda, per als estudiants que romanen en llista d'espera i els nous alumnes podran fer-ho a partir del 10 de setembre. Per més informació d'horaris i d'oferta formativa, al seu web. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada majoritàriament assolellada amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i de nou al vespre. No es preveuen precipitacions i les temperatures pujaran progressivament al llarg del dia, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que arribarà als 30 graus. El vent bufarà fluix durant bona part de la jornada, tot i que guanyarà una mica d'intensitat a la tarda. De cara a demà, es mantindrà el predomini del sol durant gairebé tota la jornada sense previsió de precipitacions. Les temperatures seran lleugerament més altes, amb mínimes d'uns 20 graus i màximes que podran arribar als 31. El vent també bufarà fluix, amb alguns moments de més intensitat durant les hores centrals del dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
4: No, he...
0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Caldes.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.